mira, que tu vas poc a la vada, que la mort m'on amb 10 en el pitxer. Que jo el fet que vin a mi. Ses que jo no nega. Ja la vau d'olti, que jo m'deu en el pitxer. I va, i que no em cal, tu.